0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Tot el dia.
3: Tota la nit.
2: La teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Your husband is coming.
1: És una de les grans veus femenines del panorama actual, Rey, que feia anys que estava, podríem dir, considerada una artista, una cantant que posava veu a cançons electròniques, David Guetta, Jack Jones, va voler demostrar que sabia fer més coses i vaja, si ho ha demostrat, sí, sí. Where is my husband? Les 8 i 2 d'aquest, i 3 ja, d'aquest matí de dijous! Ai, bones notícies avui, eh? Jo crec que avui tothom està content, tothom, pel que sigui. Per començar, perquè tenim ja el cap de setmana a tocar.
2: Sí.
1: I això sempre és bona notícia. També perquè hi ha molta gent, la majoria, que té aquesta ressaca emocional del que va ser l'eclipsi solar d'ahir total, que va ser una absoluta meravella. I també hi ha l'altra part de gent, que també hi són, que diuen, ai, mira, menys mal que deixem de parlar ja de l'eclipsi, ja n'hi ha prou. Així que sigui com sigui, bones notícies per qualsevol tipus de persona que estigui ara connectada a l'antena de RAC 105. Salutacions de part d'Héctor Huguet. Molt bon dia a tots aquells que estiguin a l'altra banda. Hola, hola, hola. Anem a posar una mica de música, una mica de bon rotllo. I també et diré, avui bones notícies, no només per això, sinó perquè també regalem cosetes. Ai! Sí. Els dijous sempre regalem coses. Encara no puc dir el què, tot i que, vaja, si vau escoltar el programa la setmana passada, segurament sabeu per on van els trets, d'acord? D'aquí una estoneta amb l'Arnau Mulet, diem de què va el tema, quina és la pregunta del dia. Jo vaig obrint ja el WhatsApp.
3: 608-717-141.
1: Per si em vols dir el que sigui o demanar qualsevol cançoneta. Jo et proposo ara una que ens arribava al 2011, una de tantíssimes, de Pitbull. Aquest que canta és Marc Anthony. Feien plegats això que es diu Rain Over Me. Comencem una nova edició del matina amb aquesta cançonassa. Va, bon dia, família, que és dijous. Ànim!

0: La teva música.
1: RAC 105. Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Bimba i Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Matina d'estiu
0: a RAC 105.
1: El programa despertador oficial
0: a la teva piscina municipal.
8: Ja comença.

0: Avui amb calma, no, Ramolet?
1: Ai, sí, amb calma, tranquil·litat i bons aliments, escolta'm.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: T'estaves descollonant fa 30 segons, encara no sé de què.
1: Perquè m'has dit una cosa que tenies tota la raó del món, m'ha fet molta gràcia, que no es pot explicar en antena.
0: No es pot. Aviam, explica en antena què et va semblar l'eclipsi ahir, no? Ni que sí.
1: Bueno, una autèntica meravella. El núvol que es va posar davant de l'eclipsi va ser meravellós.
0: Ah, sí? Un núvol?
1: A Santa Eulàlia Riu Primer, un petit núvol que va fer la guitza.
0: Vaja.
1: També t'he dit que tampoc estava molt preparat per veure l'eclipsi, perquè no tenia ulleres, no tenia res.
0: Home, llavors... aviam, doncs ni núvol ni núvol.
1: No.
0: O sigui, si sense ulleres no pots veure res.
1: No, el vaig mirar per TV3. No, i vaig escoltar la retransmissió que van fer al versió RAC1 amb la Yael i el Pere Mas, que va ser una cosa espectacular.
0: Sí,
1: o sigui, em va posar els pèls de punta només sentir la seva retransmissió. Sí.
0: Amb els ulls tancats vas flipar, no?
1: Sí. Vale. Sí, perquè no vaig veure res.
0: Molt bé. Bueno, aviam què ens diu el Martí Oliveres, perquè l'he vist ara a la redacció,
1: sí.
0: I m'ha dit que ahir es va emocionar molt,
1: sí.
0: Que fins i tot va plorar. Aviam què ens diu d'aquí uns minuts, que es passarà per aquí el Martí Oliveres, que va fer una retransmissió brutal, no sé, molta gent va anar a les Terres de l'Ebre, van fer un especial, en fi, d'aquí una estona ens ho explica. El que ens toca ara, Arnau Mulet, és obrir el nostre WhatsApp.
2: 608-71-7141.
0: I recordar-li a la gent que avui tenim premi. Avui regalem entrades per anar una, dues, tres i quatre entrades a l'Aquari.
1: Wow.
0: A l'Aquarium de Barcelona. Sí, per veure peixets, taurons i aquestes coses.
1: A mi m'encanta l'Aquarium, He repetit diverses vegades amb el meu fill i és espectacular.
0: El teu fill està cansat d'anar a l'Aquarium.
1: Diu, em fa papa, més il·lusió a mi que ella.
0: Diu, papa, ja n'hi ha prou d'anar a l'Aquarium, que ja he vist els peixos sempre, són els mateixos. En fi.
1: No, perquè van canviant, escolta, amb l'Aquarium.
0: No, que sí, que sí. No, sempre està molt bé a l'Aquarium i avui, com et dic, al matí a l'estiu regalem entrades. Què has de fer? Doncs mira, molt fàcil, ens has d'enviar un missatge.
3: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: No em facis riure, Arnau Mulet.
1: No, que...
0: I el que hem de fer és el següent. M'has de dir... un rodolí amb la paraula aquàrium, d'acord?
1: Ui, deixa'm pensar.
0: No, clar, és molt difícil amb aquàrium, que acaba ium, és molt difícil, però si em poses la paraula aquàrium per allà amagadeta, doncs està bé, jo et faig un, val? Peixos, taurons i molta emoció, l'aquàrium és la teva destinació.
1: Oh, l'acabes de pensar,
0: sí,
1: aquesta? Molt bé.
0: 100%.
1: Espera, ja en sé si m'acudeix una mica, ja em deixa'm pensar. Mira, si vols diversió...
0: És que és tontíssim.
1: L'Aquarium és la teva destinació.
0: Oh, va! Molt bé! O sigui, m'has copiat amb la paraula destinació, també,
1: Sí.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ja saps, aquest és el tema del dia.
1: Ha semblat totalment improvisat, això,
0: Sí, no?
1: Que sí?
0: Sí?
1: Vaja.
0: Sí.
1: Ara ja saben de què reia al principi.
0: Clar, ara comencen a... Sí. Molt bé, doncs ja saps, va. Si estàs a l'altra banda, connectadíssim. Avui dijous, 13 d'agost, regalem entrades per l'Aquarium. Fes-me un rodolí, com més currat estigui millor. Si li poses una mica de poesia, doncs segurament tindràs més opcions. Jo et posaré una musiqueta elegant, si vols fer prosa, si vols fer poesia, no?
1: Sí.
0: Ja ens ho currarem, Vale. Doncs vinga, família, deixo el WhatsApp obert. De seguida ve el Martí Oliveres per parlar una mica de l'eclipsi i del temps, evidentment, que farà avui, demà i al cap de setmana. I a tot això, doncs arriba per aquí Stay Homes i els detalls.
1: Mira, farà calor i anirem tots a la platja, no? És que ja està. No, hi ha no cal que vinguis, Martí. Ja ho he dit jo. Farà calor, amics.
0: Sí,
1: tothom a banyar-se.
0: Fa calor!

0: les perles als ulls té en Martí Oliveres. Segons m'ha dit fa una estona, el dia d'ahir va ser un abans i un després en la seva vida. No sé si he exagerat, però se l'ha vist emocionat. Martí Oliveres, què tal?
1: Què tal? Bon dia. Doncs mira, aquí intentant agafar energia perquè he quedat tocat, però tocat... Déu-n'hi-do, tu. Ostres, quina experiència, de veritat. Això ens ho portem, tu. Això no ens ho traurà ningú. I, heu parlat molt, heu sent molt pesats amb l'eclipsi. Sí, potser sí. Però és que és realment fascinant. I el que vam viure ahir, els que vam estar dins d'aquesta franja de la totalitat, no es pot explicar.
0: Mac Ambients patrocina la teva explicació.
2: Vinga. Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Explica'm bé, perquè clar, primer digues-li a la gent on eres, amb qui eres, com ho vas viure, perquè tu vas ser dels afortunats que va poder veure la totalitat al complet a les Terres de l'Ebre, si no m'equivoco.
1: Sí, exacte. Vam tenir la sort que els núvols doncs no van fer la guitza en aquell moment, sí durant la tarda, que el cel fins i tot estones estava una mica tapat, però quan va començar a baixar el sol durant la posta doncs es va obrir horitzó possiblement dels millors de Catalunya, amb els ports a l'interior de les Terres de l'Ebre. Estàvem allà fent un especial amb el Versió i allà vam poder veure com començava la mossegada de la lluna al sol, aquesta progressió fins a tapar-lo per complet al 100% i de cop la totalitat, que va durar un minut i mig, el lloc on va durar més de Catalunya, de fet, al sud, on érem els de RAC1, fent aquest seguiment especial amb la Versió, realment impressionant, molt emocionats tots els companys. I bé, és que vam veure moltes coses, va canviar el temps fins i tot, es va girar aire, va baixar la temperatura, de cop els ocells van parar, van deixar de cantar, les cigales també, aquesta...
0: és que se li... calor. Se'l veu emocionadíssim, de debò, és impressionant.
1: Sí, potser som una mica exagerats els del gremi. Però és que fins i tot gent que no és del gremi, és que... et produeix una sensació, la canalla, els hi vam demanar silenci, en el moment de l'eclipsi. No, és que no va caldre.
0: Molt bé per la canalla, bravo per la canalla.
1: Van quedar atònits, van quedar acollonant, em perdó l'expressió.
0: El que volem saber és, Martí Oliveres, vas plorar o no?
3: I què?
1: Llagrimeta, ulls emocionats. Sí, aquell punt dels ulls que dius, hòstia, que estic veient, tu.
0: Que maco, tu.
1: Brutal.
0: Que guai, doncs mira, això
1: teniu
0: que ens ho emportem...
1: Teniu fotos, sí, impressionant. Ja tenim la sort que els fotògrafs doncs han captat perfecte això. Jo vaig ser dels que va guardar el mòbil a la butxaca.
0: Haig de dir que a mi em va saber greu, perquè vaig veure-la, evidentment, sense la totalitat, aquí a Barcelona, a Montjuïc, sí. I bé, però tampoc estic... un dia més, però molt guai, o sigui, cosa diferent i tal, però tampoc tinc aquesta sensació, segurament perquè no vaig anar a veure on es podia veure de forma total, però em va ser una mica greu que just en el moment que dius un minut dura, molta gent va treure el mòbil, que dius, no, per favor.
1: Sí, i amb el filtre,
0: dius, no. Però sí, avui no paro de veure a l'Instagram fotos i professionals i...
1: Jo t'haig de reconèixer que normalment sóc d'aquests que en un moment que vols guardar, tenim el bici, estem enganxats malauradament al telèfon i fem la foto, el vídeo i això, concerts, no? Ahir vaig dir no.
0: És a dir,
1: el guardaré i a gaudir. No m'estaré posant el filtre al mòbil, que al final estaré pendent d'allò i és efímer.
0: Efímer.
1: Això no es repetirà aquí a Catalunya.
0: No.
1: Fins d'aquí dues vides, és a dir, fins al 2180.
0: Martí Oliveres, amb l'eclipse ja a les nostres esquenes o a la nostra retina, a la nostra memòria, què ens espera avui i aquest cap de setmana a nivell de temps, sol, pluja, què?
1: Mira, una mica de tot, Continuem aquesta dinàmica de matins tranquils amb sol, xafogor molt marcada a la costa, calor intensa a l'interior. Ahir es va arribar a 40 graus a Lleida, al Carràs, a la mateixa ciutat de Lleida es fregaven aquests 40. Avui, de nou, molta calor a aquests punts de l'interior, de ponent del sud, però a la tarda, noves tronades, xàfecs, tamborinades que poden descarregar força aigua localment en poca estona. De cara demà menys, però també algun xàfec de tarda, matí tranquil, i atenció al cap de setmana, canvi de temps. Arriba un canvi de temps, cada cop amb més núvols i amb ruixats que tant dissabte com diumenge poden regar qualsevol punt de Catalunya. Localment, algunes tempestes, sobretot diumenge a mesura que avanci el dia. O sigui que n'estarem pendents. És un canvi de temps que la bona notícia, més enllà de la pluja, que personalment doncs ens agrada molt, però hi haurà molta gent que estarà de vacances i no, la bona notícia és que refrescarà una mica.
0: Això està bé.
1: I es portarà més bé aquesta calor. No, no, no ve cap fredurada, som a l'estiu, però sí que no serà tan pesada aquesta calor.
0: Tanta xafogó, sí. Podrem dormir una mica millor.
1: Una mica més bé tot.
0: Perfecte, doncs estupendo. Això a partir de quin dia exactament, creus?
1: Ho notarem a partir de diumenge.
0: Perfecte.
1: Sí, una mica. La setmana que ve no és que vingui fred, però sí que no farà aquesta calorada.
0: Martí Oliveres, abans que marxis, recordo a la nostra audiència.
3: 608-71-714.
0: Avui estem regalant entrades per l'Aquàrium de Barcelona. M'has de fer un rodolí amb la paraula Aquàrium. I sóc un cabroncete perquè no t'he avisat.
1: Bo, això no es fa.
0: Sí, això no es fa, Ha de ser molt fàcil. És a dir, pots ficar l'Aquàrium a més pel mig. A l'Aquàrium vull anar, no sé què, per... jo què sé, saps? Vinga, confio en tu, en la teva rapidesa.
1: Val, a l'Aquàrium... A l'Aquàrium anirem,
0: sí?
1: Per veure alguns peixos,
0: sí?
1: A dalt del cel.
0: Ah, què? Què? Bueno,
1: No, ha arrimat.
0: Ets el millor.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: No ets Quevedo, no ets Góngora, no ets Machado, però ets el millor home del temps, Martí Oliveres. Gràcies per la feinada ahir.
1: A vosaltres.
0: I et dedico a tu i a tots els oients de RAC 105 aquesta nova cançó de Teddy Swims, que ha tornat, el mateix que va fer el Loose Control, el mateix que va fer el Bad Dreams, el The Door i tantes altres, a la Terra RAC 105 amb aquest Mr. Know It All. Bon dia!

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: I et així! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama. Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
2: Amb Héctor Huguet.

0: va ser una de les cançons que més ens va ajudar en època de pandèmia, que ara queda, sembla, molt lluny, però no fa tant d'aquell 2020-21. Arribava Riton at Crawlers, també era l'època de Karol G amb el Tusa, allà tots al balcó, doncs mira, amb Hype Man. I aquest Friday no és divendres, és dijous, però com si ho sigui. Estem contents, va, que tenim el cap de setmana a tocar. Amb la ressaca encara de l'eclipsi solar, de l'espectacle d'ahir, i avui amb premi inclòs al matina d'estiu.
1: 608-71-7141.
0: Avui regalem entrades per l'Aquàrium. Simplement m'has de dir, doncs, un petit rodolí amb la paraula Aquàrium. Rodolins com aquest, hola.
2: Si un bon dia vols tenir, vés a l'Aquàrium a gaudir.
0: Espectacular, molt bé. Ens diuen per aquí, a l'Aquàrium amb nens, moltes coses aprendrem. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal?
3: Gràcies pel vostre programa, que nosaltres aquí estem currant. Oh, escolteu, gràcies a RAC 105.
0: A vosaltres.
3: A l'Aquari gaudirem,
0: sí?
3: Sense gastar-nos ni 5.
0: Molt bé.
3: Bon estiu.
0: Bon estiu. Ens diuen, la rima d'avui, si vols emoció, vine a l'Aquàrium, t'ho passaràs molt millor que qualsevol solàrium. Bona aquesta, bona, bona, bona. L'Aquàrium a Barcelona és gegant, que hi neda un peix que es creu un elefant. Està bé, està ben tirada. Va, una més, hola, bon dia.
4: Hola, Reaccion 5, jo sóc en Roc de Sant Celoni.
0: Què tal?
4: I aquest és el meu rodolí.
0: Aviam, aviam.
4: A l'Aquàrium vaig anar perquè Reaccion 5 m'ho va regalar.
0: Bé.
4: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia, trempat. En Roc des de Sant Celoni.
5: A l'aquari hi ha peixos, no sempre els mateixos.
0: És veritat? Adéu, adéu, adéu, adéu. No sempre els mateixos, tota la raó. Ho parlàvem abans, per cert, amb l'Arnau Molet. Molts ens esteu escrivint, eh? Jo agrairia, la veritat, que poséssiu veu, eh? Ens coneixem, ens posem veu, fem el programa una mica més amè, però sí, per exemple, ens escriuen per aquí també. Bon dia, nois, deixo un rodolí per aquí. Si a l'Aquàrium vols anar al matina d'estiu, has d'escoltar tota la raó del món. I no sé si era aquest el telèfon. Sí, sí que és aquest el telèfon. Molt bona feina, matina amb vosaltres és més fàcil. La Sony segueix, sí, però riem molt, doncs vinga. Nosaltres seguim, ja saps, per qui s'acabi de connectar, 4 entradetes per l'Aquàrium de Barcelona.
6: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Has de fer un rodolí i el farem sonar aquí al 608-71-7141 al matina d'estiu. Atenció, que arriba una novetat. Zara Larsson torna amb això que es diu Midnight Sun, una de les grans d'aquests últims mesos, setmanes com a mínim.

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
2: RAC

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: els Black Eyed Peas i aquesta cançó que es diu Dirty Bit. Sí. Per combatre la calor va bé, eh? Cançonetes com aquesta, que ja formen part de la nostra història, un gran clàssic amb el qual fem camí de les 9 del matí, i és que amb aquesta calor ja et dic una cosa, que només ve de gust buscar un pla ben fresquet, sí o no, eh? Hosti, tu, amb la calorada aquesta, que sembla que mai s'acaba, mai s'acaba. Doncs vinga, un bon pla, evidentment, és anar a l'aquàrium. Recordo, descobreix taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, passeja pel gran túnel submarí i deixa't sorprendre per les noves experiències immersives i interactives, eh? Supermodern, del nou aquàrium de Barcelona. Un pla fresc, emocionant i perfecte per gaudir en família. Anima't a participar, simplement has d'enviar un àudio, un rodolí i, si vols, si t'animes, et poso música lírica, un poema, val? Vinga, confio en vosaltres, va. Estan arribant un fotimer de missatges, de seguida el repassem a l'inici de l'hora següent. I ja et dic, confio en que pugeu una marxa més, digue-li com vulguis. Que un rodolí està bé, però home, m'heu demostrat molts cops que sou capaços de més. Només dic això, vale?
1: Ai, madre!
0: Simplement et dic, va, que arribem a les 9 del matí amb una cançó preciosa, una de les que ens presenta Damiano David, després del seu pas pels Maneskin. Una baladeta, segurament és una de les més tranquil·les, una cançó preciosa que haig de dir que tinc una mica l'espineta perquè vaig anar al concert i l'única que no va cantar és aquesta. Per tant, per això està RAC 105 per posar-te-la. Es diu Next Summer. Oh,

0: música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: ho estat. Jo almenys, i crec que bona part de vosaltres també, una mica saturats, de l'eclipsi.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que a vegades som massa intensos, jo diria. Però sí, que va ser preciós. I d'aquí una estona torna a venir el Matiu Oliveres per parlar de l'estat de les temperatures, del temps i de què va significar per ell l'eclipsi, que ja us aviso que va ser un dia important a la seva vida. No, va ser un espectacle i d'aquí una estona ens ho explica. El que hem de fer nosaltres és seguir repassant els missatges que tenim avui.
2: 608-71-7141.
0: Que en tenim moltíssims, perquè estem regalant entrades per l'Aquàrium. Una, dues, tres i fins a quatre entrades per gaudir de l'Aquàrium de Barcelona en família. Simplement m'has d'enviar un rodolí amb la paraula Aquàrium. Bon giorno!
3: Després de l'eclipsi, una volta pel solàrium i després cerveseta i aquàrium.
0: Vinga, ole! Doncs mira, com aquest, per exemple, Bon dia, RAC 105. Aquí teniu el meu rodolí. Amb els meus nebots a l'aquàrium vull anar per veure els taurons i un bon dia passar una medusa trapella ens voldrà saludar i un pop de vuit potes es posarà a ballar. Bravo, bravo, bravo. Aquests m'agraden, així corredets, corredets.
1: Sí.
0: Toma. Aviam, què més tenim per aquí? Bon dia.
4: Hola, bon dia, hola, què tal? Soc en Miquel de Girona.
0: Què tal?
4: Mira, jo sempre us escolto, sempre us envio, sempre us escric, i mira, si aquesta vegada no em toquen les entrades de l'Aquàrium, m'acabaré de fotre un Valium. Felicitats pel programa.
0: Bravo, bravo, preciós. M'emociono, Què ens dieu? Bon dia.
5: Hola, bon dia, soc en Jordi.
0: Hola, Jordi.
5: Pues m'agradaria aconseguir les entrades per l'Aquàrium per poder anar amb la meva dona i la meva filla.
0: Molt bé.
5: Que segur que li encantaria anar aquest estiu, o sigui, que aquí va el meu rodolí.
0: Aviam.
5: Si a l'Aquàrium hi vols anar, un missatge al Matina Codina hauràs d'enviar. Apa, adéu, bon dia.
0: Brutal.
6: Bon dia, matineros. Per aquí, una que va a treballar.
0: Hola.
6: Amb ressaca de l'eclipse d'ahir.
0: Sí.
6: Us deixo la meva rima.
0: Vinga.
6: A l'Aquàrium, quin gran ambient.
0: Sí.
6: Hi ha peixos que naden a contracorrent.
0: Bona aquesta.
6: Vinga, bon dia. Apa. Felicitats pel programa.
0: Adéu-siau, bonica. Doncs ja saps, si t'acabes de connectar, estem fent, doncs, rodolins. Si t'animes una poesia, estaria bé, també. Et poso música lírica i ho flipem tots amb una mica de reverb. En aquest matí de dijous. Ai, mare meva. Quin dia més tonto que porto, la veritat. Va, 608-7141, bon dia i bona música. Arribarà Taylor Swift amb el seu Opa Light. Som-hi!
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: RAC 105.
7: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Avui, a dia, la patata per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé, dia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
0: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
10: Matina d'estiu.
11: Amb Héctor Huguet.
10: El programa més escoltat al teu xiringuito.

0: La cançó original de Simon & Garfunkel. Després va arribar Disturbed i va fer el seu remix fa ja una dècada aproximadament, i ara és Cyril el que ha fet un nou remix, el remix del remix del The Sound of Silence, eh? La mamà de la mamà de la mamà. A RAC 105, vinga, Sound of Silence, quan arribem a un quart de deu d'aquest matí de dijous amb la tonteria 13 d'agost. Què tal, família? Bon dia, què? Bé el matí de moment? Buenos días, va.
1: Bon dia.
0: Hola, Angeleta, va, tots preparats, tot a punt. Avui regalem entradetes perquè sí, la proposta més refrescant gràcies a RAC 105 i a l'Aquarium. Pots descobrir taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, passejar pel gran túnel submarí i deixar-te sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou Aquarium. Un pla fresc, emocionant, home, Barcelona està bé a prop, anima't a participar. I abans no ho he dit, m'he oblidat, que pots viure noves aventures increïbles amb la ciutat submergida, on trencadissos i fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Per més informació, visita aquariumbcn.com o pots aconseguir entrades. Sí. Com pots aconseguir 4 entrades? Simplement fent un rodolí o un poema, el que tu vulguis. Hola, bon dia.
2: Bon dia, matineros. Per aquí, una que va a treballar amb la ressaca de l'eclipse d'ahir. Us deixo la meva rima.
0: Ai, aquesta ja sonava.
2: A l'Aquarium, quin gran ambient. Sí. Hi ha peixos que naden a contracorrent.
0: Bravo.
2: Vinga, bon dia. Felicitats pel programa.
0: Poesia pura, eh?
3: M'emociono,
0: tu.
4: Brutal. Absolutament brutal.
0: Ens diuen, a l'Aquarium sota el mar hi ha peixos que et fan somiar. Si el sorteig vols guanyar, RAC 105 has d'escoltar. Bravo, bravo, bravo, bravo. Una més.
5: Hola, sóc el Joan i aquest és el meu rodolí. Si vols fer una excursió i viure una aventura, vine a l'Aquarium i aprendre la natura.
0: Oh, bravo!
6: Bon dia.
0: Què tal?
6: Em dic Ània i
0: Hola.
6: Aquí va el meu rodolí per guanyar unes entrades de l'Aquarium per anar amb la meva filla Rocío i el meu home Jordi.
0: Endavant.
6: Que els estimo en bogeria. Si l'estiu vols disfrutar,
0: sí,
6: a l'Aquarium hauràs d'anar.
0: Ok.
6: Una abraçada.
0: Bravo, bravo. Aviam, el nivell, a vegades està bé, a vegades... Op. Entrem al sorteig, està molt bé, està molt bé. Oita.
7: Bon dia, RAC 105.
0: Què tal?
7: De l'Aquarium vull gaudir, per tant, aquí et deixo el meu redolí.
0: Molt bé. Corteta i el peu, no? El diria. Vinga, què més?
8: Hola, som el Nil i l'Arnau de Caldes de Maladella i aquest és el nostre rodolí.
0: Aviam.
9: No us ho podeu ni imaginar. Una entrada a l'Aquarium us poden regalar, però RAC 105 haureu d'escoltar.
0: Adéu-siau! Doncs mira... Molt bé, molt bé. En Nil i l'Arnau des de Caldes de Malavella, que també volen la seva entradeta a l'Aquarium. Va, 608-7171-41. El tens apuntat ja o no?
10: 608-7171-41.
0: Vinga, i la música que no hi falti, eh? És dijous, estem alegres, tenim el cap de setmana a tocar i sempre benvingudíssim l'agarenc Miqui Núñez. Està de tornada. No fallava aquest estiu, això es diu Un Altre Cop.

0: Mira, mira, mira, mira com ballen Martí Oliveras, oh. Per favor, molt bé. S'ha de dir que difícil no balla aquest èxit de Madonna, Sabrina Carpenter, duet de luxe que es diu Bring Your Love. La coneixies, no, Martí Oliveras?
1: Sí, també et dic que sort que som una ràdio i no una televisió, perquè ja. Si m'arriben a veure ballar, poder no torno demà.
0: Però i l'alegria, que em generes a mi aquí, que estic tancat a l'estudi.
1: I més després del que va passar ahir al vespre.
0: Exacte, vinga, parlem una mica de l'eclipsi i també ja de quin temps ens espera aquest cap de setmana.
1: Sí, a mi em sap greu parlar de l'eclipsi perquè potser molta gent està ja una mica cansada del tema, però és que realment és un fenomen únic i que els que van poder viure'l des de la franja de la totalitat va ser inoblidable.
0: Mira, aquesta gent que es queixa de saber que estarem 150 anys sense parlar-ne.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Vinga, va, Martí, 5 cèntims de què vas viure ahir, com ho vas viure, perquè, mira, clar, tu estaves allà baix, a les Terres de l'Ebre, amb un dispositiu gegant, també amb tot l'equip de RAC1, explica'ns.
1: Sí. Doncs mira, va ser un dia memorable, la prèvia al matí amb els companys del món a RAC1, després en directe al vespre amb els companys del versió RAC1.
0: Ah,
1: realment, ja us dic, fascinant el moment de la totalitat, aquest 100% en què la Lluna tapa completament el Sol i podem veure la corona solar, podem veure les perles de Bailey, podem veure Venus, es veia Venus brillant, es va fer de nit, però de cop i volta és que realment és inexplicable el que vam sentir. Realment m'emporto una experiència a la vida.
0: És que se't posen els pèls de punta, mentre ho expliques.
1: Sí, gallina, ens vam emocionar amb la Yael Brusca, que està per aquí aquest estiu. La veritat és que...
0: Ostres. Records a la Yael Brusca, que sempre que parlem d'ella i molta gent ens envia missatges al WhatsApp dient la Yael...
1: Sí, home, no sé què, mítica, sí. De RAC 105, oh, també, tant, que ara la tenim per aquí a l'estiu a RAC1. La veritat és que va ser un dia, això, inoblidable, més enllà de les persones que ens dediquem potser més a aquest sector, que depenien molt dels núvols per veure l'eclipsi o no. A tothom, la canalla fins i tot, els va afectar aquest moment de l'eclipsi, van quedar atònits, van parar per complet, alguns animals despistats, és que va ser realment espectacular, la imatge queda gravada a la retina i mira, tenim la sort que alguns fotògrafs van fer la seva feina i la van fer de manera immillorable, tenim un record, si correu per les xarxes, que és impressionant, sembla surrealista el que va passar.
0: No.
1: I vam tenir la sort de veure-ho, però també ja va haver-hi algú que no el va poder veure per culpa d'alguns núvols.
0: La Ramolet, la gent d'Osona es veu que
1: sí,
0: va tenir mala sort.
1: Sí, tinc, sí. Evidentment, tota la colla per allà i una mica, sí, de dir, fins i tot algú em deia, que ens tornin els diners.
0: Sí. Si hi ha el núvol, ho farem al pavelló, no?
1: Déu-n'hi-do.
0: Martí, què ens espera aquest cap de setmana?
1: Mira, el cap de setmana canvia el temps.
0: Ah, sí?
1: Sí, de moment aprofiteu avui i demà al matí, perquè ha de continuar fent sol a bona part de Catalunya. Demà també, a la tarda, però sí que a partir del cap de setmana es pot espatllar una mica. Més pluja, més núvols, alguns ruixats que demà mirarem de concretar, però que poc o molt podrien arribar a tot arreu. Per tant, la recomanació ja dijous, avancem cap de setmana amb paraigua a la bossa. No.
0: Vaja.
1: És que estigui tot el cap de setmana plovent, No.
0: Val.
1: Però sí que anirem tenint ruixats aquí i allà, que els anirem explicant entre demà i dissabte els companys, perquè sí que sembla que pot acabar plovent, i el millor de tot plegat és que baixarà una mica la temperatura.
0: Ara, que refresqui.
1: No farà
0: mica,
1: tanta calor. Vale. No farà tanta calor. Som a l'agost, farà molta calor, però no serà tan insuportable, perquè avui, atenció, es pot arribar de nou als 40 graus a Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do.
0: Doncs estarem pendents d'aquest paraigües del que parles, justament el cap de setmana que allò volia anar a la platja. Just aquest és el
1: noi,
0: que plou.
1: No, Lleida Murphy.
0: No, en fi. Gràcies, Martí Oliveras.
1: Va, una abraçada.
0: I demà més i millor. Adéu-siau.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica. Veolia.

0: Rec 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons a Andorra.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
9: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: una altra de les artistes que van sorgir de la factoria Disney, Olivia Rodrigo, l'americana, i una gran enamorada de Catalunya i de Barcelona. Va aparèixer el Primavera Sound, vaja, amb la samarreta del Barça al Clàssic. L'hem d'empadronar ja, Olivia Rodrigo. Drop Dead va a través de RAC 105, nou matí de dijous. Això és el matí d'estiu i avui estem regalant entradetes per anar a l'Aquàrium de Barcelona.
1: 608-717-141.
0: Ai, i què haig de fer, Héctor? Explica'm, que m'acabo de connectar, que no en tinc ni idea. Què? Bàsicament, m'has de fer un rodolí o un poema, si t'animes amb la paraula Aquàrium, d'acord? 608-717-141. Per exemple, aviam què tenim per aquí. Bon dia.
2: Hola, sóc en Marc.
0: Hola, Marc.
2: Si a l'Aquàrium vols anar, al matina d'estiu, sí, amb Héctor Huguet has d'escoltar, vale, per poder participar.
0: T'haig de dir que, home, com a rodolí, bueno... Però li has posat com una veu de Tomàs Molina, no com molt bona nit, si vols anar. Una mica així, eh? Està bé, està bé, està bé. Ens agrada, ens agrada. Va, més. Hola.
3: Hola. Nosaltres estem anant cap a la platja i, com sempre, espontant-vos, clar. Guai. I a veure si tenim sort i ens toquen aquestes entrades, que estem aquí totes nervioses. Ai. Perquè nosaltres som
4: la Ivet, la Jana
3: i la mare, l'Estefania.
0: Vale.
3: I a veure si us agrada aquest rodolí.
0: Aviam.
4: Per guanyar un bebé interactiu,
0: sí,
4: i anar a l'aquari a mirar.
0: Vale.
4: Que et senti, que et posa la música, que no parem d'escoltar. Vinga,
0: a veure si m'he emocionat, molt bé. He escoltat la meitat de l'àudio, l'altra no, no massa, però molt bé, molt bé. Per suposat, entreu en el sorteig de l'Aquàrium. Una més, va.
5: Hola. Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal?
5: Soc en Joan, d'aquí Osona.
0: Hola, Joan.
5: El meu rodolí és,
0: vinga,
5: si escoltes l'Héctor Huguet,
0: sí,
5: amb el dia boig que porta,
0: sí,
5: et convidarà a l'Aquàrium.
0: Què?
5: Vinga, ahir aquí a la comarca de Osona hi va haver un núvol que ens va donar pel sac.
0: Oh.
5: Vam poder veure bé els clips.
0: Vaja.
5: Bueno, vinga, un altre dia serà.
0: Vinga, adéu. Ànims, ànims. Vull tornar a escoltar el rodolí perquè no sé si la rima no la trobo. A veure.
5: Rodolí és, si escoltes l'Héctor Huguet,
0: sí,
5: amb el dia boig que porta,
0: sí,
5: et convidarà a l'Aquàrium. Vinga.
0: Vinga.
5: Ahir, sí, aquí a la comarca de Osona hi va haver un núvol que ens va donar pel sac.
0: Ja. El sol estava amagat, eh? Com la rima, no? Vinga, David Guetta, Baby Rexha, el matina d'estiu. I'm good. Nananino, nananino.

0: Matina d'estiu. El programa que escolten els pencaires.
1: Però primer he d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
2: Amb Víctor Huguet.

ha estat tan gran l'èxit d'aquesta cançó que se li ha quedat petita a Catalunya i ha arribat fins a Madrid. Allà hi era Paula Cubs i ha dit quina cançonassa aquest tututurú, que sense entendre massa el català, però mira, una madrilenya que reconeix públicament que li agrada el català, que li sembla, no sé, que li sembla molt maco l'idioma, i va trucar als Sutherland i els va preguntar què tal, què us sembla si fem una nova versió plegats amb el meu granet de sorra. Doncs vaja, no s'ho van pensar massa al Sutherland i han fet aquesta nova versió del Tututurú, cançó doncs que ho està rebentant, especialment amb els més menuts. Seguim avançant, va, matina d'estiu, camí de les 10 del matí.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Això només ho sap Plex, que és la parella d'Aitana. Com és això d'enamorar-se d'una superestrella? Aitana, moltes ganes. Ara està descansant una mica aquest agost, i bé que fa, i tornarà amb força al setembre amb els 4 concerts a Barcelona al Palau Sant Jordi. Família, a les 10 del matí, això és el Matina d'Estiu, és dijous, i estem aixecant una mica el personal, els que aneu a la platgeta, els que esteu de vacances, cabroncetes. Hola, hola, hola. Aquella gent que no sap ni quin dia és avui, t'aviso, és dijous. És dijous, i també per la gent que treballa, que sé que sou uns quants, també aquest programa especialment és per vosaltres, d'acord? Salutacions de part d'Electroguet, fins les 12 amb vosaltres, amb la millor música de RAC 105, i avui regalant unes entrades espectaculars per l'Aquàrium de Barcelona. Descobreix taurons, pingüins, centenars d'espècies marines, passeja pel gran túnel submarí i deixa't sorprendre per les noves experiències immersives interactives del nou Aquàrium. Un pla fresc, emocionant i perfecte per gaudir en família. Cada dijous al Matina d'Estiu regalem entradetes per l'Aquàrium. I ojo, que l'Aquàrium de Barcelona, a més, té ara una cosa molt xula, increïble, que es diu la ciutat submergida, on trencadissos i una fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Per més informació, visita aquariumbcn.com. Dit això, si vols anar a l'Aquàrium de franc,
1: sí,
0: que sempre està bé, has d'enviar-me un rodolí o un poema amb la paraula Aquàrium. Per exemple, bon dia.
2: Bon dia, Héctor. Si a l'Aquàrium vols anar, la teva missió de RAC 105 has de posar...
0: Ara!
3: Com que mai hem anat, les entrades de l'Aquàrium ens han de tocar.
0: Què? Però on és la rima? Bueno, està bé, està
4: aquí
0: bé.
4: Ai, nivel!
0: Maribel, bon dia.
5: Hola, RAC 105.
0: Hola.
5: Som la Ivet,
0: hola, Ivet
5: i la Martina.
0: Hola, Martina.
5: Som les nenes que us escolten sempre des de Pals.
0: Ah, mira.
5: I el nostre rodolí és... Si a l'Aquàrium vols anar...
6: A l'Héctor Huguet l'has de guanyar. Ué!
5: I adéu. Que vagi molt bé el programa. A veure si guanyem.
0: A veure. Gràcies pel missatge, boniques. Han dit, te l'has de guanyar, l'Héctor Huguet, eh? Sí. De moment bé. Vinga, va, una més. I amb aquesta permeteu-me que posi música lírica de fons, perquè val la pena. Bon dia.
7: Ei, bon dia, Héctor. Soc el Toni de Badalona.
0: Hola, Toni.
7: T'envio el meu mini poema que he fet.
0: Vinga,
7: mentre
0: va.
7: Anava al lavabo.
0: Aviam. Hòstia.
7: Diu així. Agost. Agost de calor. Agost de xafogor. L'eclipse ha passat. La gent encantada ha quedat. Però la calor torna a estar. A l'Aquàrium fresquet s'ha d'estar. Per això l'Héctor unes entrades em regalarà.
8: M'emociono.
7: Agost. Quina merda d'agost. De res, Espero que t'agradi, sense pressió,
0: No,
7: i sense
0: no.
7: Fer la pilota.
0: No.
7: Una abraçada, nano.
0: Apa,
7: que vagi bé. Adéu.
0: Haig de dir que...
9: M'encanta.
0: Brutal, nano, brutal. Home, fins ara, sense cap mena de dubte...
10: El mejor. Sin ningún lugar a dudas. Es el mejor.
0: Bravo. Això és el que vull, Poemes allà currats, quan més currats millor, evidentment. 608-7171-41.
11: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: Bona currada. També et dic, si em fas un normalet, rodolí fàcil, també entres en el sorteig que desvetllarem qui s'emporta aquestes entrades poc abans de les 12, abans de donar-li el relleu a l'Arnau Mulet, que aprofito per dir que d'aquí uns minutets es presenta a l'estudi per fer la secció Remember del dia patrocinada per Marineland. La música...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
3: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
9: De bon matí potser no té de gust un bon mojito.
10: Però el matí no d'estiu
11: es posa de nassos.

0: Nova aposta que ens arriba des d'Austràlia. Josh Fawes versionant un clàssic de Madonna, Like a Prayer, i no ve d'Austràlia. Sembla que podria venir perfectament de Finlàndia perquè té uns ulls blaus espectaculars. I és... A veure, que t'obro el micròfon.
1: Hola, hola, hola, què tal? Bon dia, com estàs?
0: No m'has deixat ni fer-te la presentació que estava fent, tio.
1: No tinc res, només t'he fet una senyal que la gent no ha vist, però tu...
0: Quin tio, quin tio. Oi. En fi, que t'estava dient que tens uns ulls molt macos.
1: Gràcies.
0: I que què arriba l'Arnau Mulet per fer la secció del dia.
1: Què vols de mi, que m'estàs embatumant d'aquesta manera?
0: Per començar, el que vull és que facis un poema més digne que el que has fet abans, perquè sí, la veritat que ha estat, doncs,
1: sí,
0: així.
1: Sí. Ha estat bastant desastrós. Vinga. I jo me n'he anat a pensar amb un cafè a la mà allà a la redacció. De fet, des de que he fet la primera intervenció a les 8 fins ara, sí, he estat pensant aquest rodol i no he fet res més, eh?
0: No, només has fet això,
1: només
0: no?
1: He fet això.
0: Perfecte, doncs va.
1: Per tant, prepara't.
0: Els micròfons són...
1: Tio, avui tenim un regal especial. Un premi que és espectacular. Peixos, taurons i molta emoció. I tu només has de posar imaginació.
0: Oh!
1: Espera, espera, que no acaba això.
0: Ah, no?
1: Si vols viure una aventura de primera, l'Aquàrium de Barcelona t'espera!
0: Ara! Espectacular! Potser alguna persona que acaba d'arribar diu, però què està passant?
2: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: No, bàsicament el que està passant és que avui regalem entrades per l'Aquàrium i us estem demanant que feu un rodolí, o a ser possible, ja si tenim, és un poema amb la paraula Aquàrium, per rebre 4 entradetes per anar a l'Aquàrium de Barcelona. On ho has d'enviar? Aquí.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Dit això, Arnau Mulet, comencem amb la secció diària patrocinada per Marineland.
1: Marineland, val, perfecte. Aquesta secció suposo que la gent ja sap de què va, perquè vinc cada dia aquí a fer les meves coses.
0: Sí.
1: Val. És un top 3 de les millors cançons de l'estiu, 3 cançons que a mi aquell any em van marcar, no vol dir que siguin les millors, són les millors per mi. Comencem al número 3, anem a l'any...
3: 2012.
1: Ara sí. Comencem al número 3, hi ha una cançó que jo personalment me'n vaig fer un fart, no va parar de sonar, la gent la cantava al principi i al final, estem parlant del tema molt popular del duo colombià, Yandel i Austin.

0: d'aquestes de baixar fins al terra. De dir, no, no, pots baixar una mica més i amb el pajarito en el aire sempre aconsegueixes baixar una mica més.
1: Perreo hasta el suelo, no?
0: Ara, ara, ara, ara.
1: Molt doncs bé, mira, si t'agrada això de baixar i de fer una mica de perreo, atenció al número 2, perquè hi ha un tema pensat per les pistes de ball d'un artista porto-riqueny que deixa anar frases magistrals com "esto está como para rumbear" o "ma, ma, ma, masivo!"

0: Vale, vale, m'agrada, Arnau,
1: El limbo, Daddy Yankee, mare de Déu. Un himne a les pistes de ball que, escolta'm, jo crec que encara dia d'avui això és un trencapistes espectacular.
0: Sí, sí, facis el limbo o no el facis, eh?
1: Escolta, anem ja pel número 1, ok? Sí, no. Finiquitem el tema.
0: Vinga.
1: El número 1, per mi és la millor, sí. Tot i que portem un nivell de ritme molt alt, ara, potser, fem una petita frenada perquè no és tant de pista de ball, tot i que és un tema molt positiu.
0: Val.
1: Una cançó que és d'un duet nord-americà que ens diuen que fins i tot, si el cel cau, estarem sans i estalvis.
0: Com?
1: Sí, diu això, literalment.
0: Diu això, eh?
1: Diu això.
0: O sigui, si cau el cel...
1: Estarem sans i estalvis. Estarem safe and sound.
0: Aquesta. Capital Cities, no?
1: Sí, senyor.
0: Molt bé.
1: Brutal. Amb això
0: gràcies.
1: Marxo, eh?
0: Arnau Mulet, ets el millor.
1: No, això tu.
0: Demà més i millor, i demà regalem entrades per Marineland.
1: Tothom alerta.
0: Vinga.
1: Adéu.

0: aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.

0: Rec 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
1: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
3: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
2: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Esclar, i que...
4: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.

0: o, a ser possible, un poema, com ha fet la Sílvia. Li he demanat que me'l llegeixi, però m'ha dit: no puc, Héctor, estic conduint. Estic aquí el meu marit al costat. Doncs Sílvia, ens ha regalat aquest poema que és preciós, eh? Sota el blau de l'aigua, on tot sembla somiar, neden peixos de mil colors que no es cansen de ballar. Hi ha llums que fan pampallugues, coralls que semblen jardins i un silenci ple de vida que et convida a entrar-hi a dins.
1: M'emociono.
0: No acaba, eh? Allà el temps va més a poc, el món queda lluny per un moment i entre bombolles i mirades tot sembla més sorprenent. Vinga, va, que queda una. Perquè l'aigua guarda secrets que només descobreix qui mira. I potser en sortir de l'aquàrium, una mica de màgia també ens queda la vida. Bravo! Espectacular! Molt bé! Maravilloso, eh?
2: Maravilloso, espectacular!
0: Increïble!
2: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Molt bé, Sílvia, va, entres al sorteig, evidentment, faltaria més, d'aquestes quatre entrades per l'aquàrium. També tenim propostes més curtes, però que estan molt bé. Bon dia!
3: Hola, Raxinstein.
0: Hola, bonica.
3: Em dic Lua i vull participar al sorteig.
0: I tant.
3: Si les entrades a l'aquari em toquen a mi, sí, jo us regalo aquest rodolí.
0: Toma ja, bravo.
3: Adéu,
0: Lua. Patonarro per tu també. Bon dia.
4: Si no t'agrada fer solàrium, aquest estiu vés a l'aquàrium.
0: Ala, vinga. Curtet i al peu, eh?
5: Bon dia, sóc la Nani de Terrassa.
0: Hola, Nani.
5: Mira, doncs el meu és...
0: Què?
5: Amb aquesta calor, si a l'aquàrium vols anar, no queda més remeis que concursar.
0: Hola.
5: Bon dia.
0: Bon dia, bonica.
6: Hola, sóc en Jan.
0: Hola, Jan.
6: I us faré el meu rodoli.
0: Vinga.
6: Si a l'aquàrium vols anar,
0: sí,
6: de cap et tens que tirar.
0: Hola, és plaix, eh? Perquè, bum, hola. Està bé, està bé.
1: Aquí va el meu rodoli.
0: Vinga.
1: Entre Aquarium i Rack 105,
0: sí,
1: va la meva cançó.
0: Què? Sí.
1: I amb Héctor Huguet, bon camí i bona direcció.
0: Vale.
1: Vinga, bon dia.
0: Vinga, bon dia. No he entès massa aquest últim, però està bé, està bé, està bé, està bé. Vinga, seguim avançant. 608-7141. En joc aquestes quatre entrades per l'Aquarium. Poc abans de les 12 descobrirem qui s'emporta aquestes entradetes per una experiència brutal a l'Aquarium de Barcelona. Seguim avançant amb bona música. En breus, el més nou de Madonna, però abans Rosalía, que sí, sembla que ho ha aconseguit, eh? Milionària. Casa

0: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: Posa't la crema.
2: Tu me das cremita, yo te doy cremita.
1: El ritme del matí a l'estiu.
2: Aprieta bien el tubo, que sale una festita.
3: Amb Víctor Huguet.
4: Et falta un bus.

0: he sabut, si vas a San Francisco has de portar floretes al cap, eh?
1: Sí.
0: Ho deia Scott McKenzie en el seu dia amb aquella mítica cançó que ha reversionat el bo de Sound of Legend. Apropant-nos a les 11 amb aquesta novetat dance fresqueta que ens encanta a través de RAC 105 en un nou estiu i una nova edició del Matina d'Estiu. Avui regalem entradetes, sí, i es nota.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: En aquest cas, volem avui rodolins o poemes, en aquest cas, per guanyar 4 entrades per l'Aquàrium. Poemes, per exemple, com el següent, diu. Mira, aquest en castellà. Jo els vaig llegint i els vaig posant en ordre, eh? En el Aquàrium vi un calamar... Aviam. Que se puso a bailar y empezó a gritar. ¡No me mires, campeón! Ay, que me da vergüenza mi tentaculón. Ay, por favor. Hola, bon dia.
3: Hola, sóc la Nora, aquí va el meu rodolí.
0: Endavant.
3: Si a l'Aquàrium vols anar...
0: Sí.
3: RAC 105 has d'escoltar.
0: Estupendo! Ens diuen per aquí, a l'Aquàrium, sota un cel de llum, sona la ràdio RAC 105 i entre somnis i carrers desperts et trobo a tu, Barcelona, envoltada de perfum. Però bueno, quin nivell, no?
4: Aquí hay nivel.
0: Ens diuen, hola, Héctor, el meu rodolí és aquest. Tots volem anar a l'Aquàrium a veure els taurons i el Nemo. Perquè si no, a casa els nens estan tota l'estona fent el Memo. Però això què? No, per favor. Ostres, mira, tinc un que m'acaba d'arribar que em diu... Mira, et faig una versió d'Olivia dels Tiets, versionada amb Aquàrium i tot, eh? Mira, aviam.
5: I es van passar l'estiu corrent,

0: ritme del Matina d'Estiu. Amb Héctor Huguet.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandwich de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
1: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
4: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Fa uns anys el producte de moda era l'alvocat. Us en recordeu que va haver-hi un boom impressionant amb l'alvocat? I aquest 2026, i l'any passat també, si m'apures, ha guanyat molt de protagonisme el pistatxo, que recordem que es diu Festuc. I a més, Marcos ha aprofitat aquesta vinentesa per fer una de les grans cançons de l'any. Per començar nova hora, 11 del matí, 3 minuts, amb Marcos, amb K.
1: Un xarro!
0: I això que es diu Festuc. Vinga, comencem nova horeta. I la darrera de programa. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. Què tal, família?
2: Buenos días.
0: Com anem? Tot bé? Tot ok des de l'altra banda? Bon dia, va.
3: De momento estamos muy bien.
0: Així m'agrada, alegria, il·lusió. És dijous, tenim el cap de setmana ja pràcticament a tocar. L'ensumes? Jo sí, tu també, vinga. I ho estem celebrant, regalant entradetes.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Perquè mira, l'Aquàrium de Barcelona és un pla perfecte. Podràs submergir-te en un món fascinant, sense sortir de la ciutat. Taurons, pingüins, centenars d'espècies marines. Passejar pel gran túnel submarí i deixar-te sorprendre per les noves experiències immersives i interactives del nou aquàrium, eh? A més, té coses xulíssimes. La ciutat submergida, on trencadissos i fauna marina s'enfonsen en una experiència única. Més informació a aquariumbcn.com, aquariumbcn.com, o enviant el teu missatge.
4: Envia el teu missatge. Vinga. Al 608-71-71-41.
0: Ben fàcil, avui demanem que facis un rodolí i ja si t'animes, una poesia, que no costa res. Hola!
5: Hola!
0: Hola!
5: Em dic Elna i soc de Montmeló i volia participar al sorteig.
0: Vale.
5: De l'aquàrium.
0: Oh, i tant.
5: I el meu rodolí és...
0: Què?
5: Si a l'aquàrium vols anar a banyador, t'hauràs de posar.
0: Ala. Adéu. Adéu-siau, bravo. Vinga.
6: Hola, bon dia.
0: Hola.
6: Soc l'Elisabet de Barcelona.
0: Què tal?
6: Bueno, aquí va el meu rodolí per...
0: Vinga.
6: Les entrades de l'aquari.
0: Vinga.
7: I què?
6: I diu així.
0: Què?
6: Si sense pagar a l'aquari vols anar...
0: Vale.
6: A RAC 105 hauràs de concursar.
0: Molt bé.
6: Que vagi bé.
0: Vinga, brutal, eh? Ho fas molt bé, eh?
7: Ho fas molt bé.
0: Ho feu estupendo. Vinga, una més.
8: Hola, RAC 105.
0: Iepa.
8: Vull entrar al sorteig de l'aquàrium.
0: Sí.
8: I aquest és el meu rodolí.
0: Vinga, tot teu.
8: Peixos, taurons i molta emoció.
0: Sí.
8: Amb RAC 105 vull guanyar el millor premi del món.
0: Bravo.
8: Gràcies.
0: A tu, bonic.
8: Soc l'Ariadna, que se m'ha oblidat.
0: Ah, doncs bonica, perdona, Ariadna. Molt bé, doncs ja saps, no té massa misteri el tema del dia. És aquest, envia'm un rodolí, si t'animes. No, mira, doncs un poema i et poso música lírica, tal, i ho fem guai. 608-71-71-41, seguim animant aquest matí de dijous amb bona música, amb un clàssic de seguida, Infinity, de Guru Josh Project, aquella, la del 2008, aquella que sona el ritme de la nit, o cançons tan animades, tan festives, tan alegres i tan recordades com aquesta de Florida amb Sia, RAC 105, matina d'estiu, sí, el Wild Ones.

0: d'estiu a RAC 25 amb Víctor Huguet.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: La teva música.
1: Rock Sensing.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
9: Carglass canvia, Carglass repara.
1: Matina d'estiu
0: a Rec 105.
1: El programa despertador oficial
0: a la teva piscina municipal.
10: Ja comença a fer-se clar.

0: L'agost sempre és un mes de festes majors. La de Barcelona cau tard, cau a finals de setembre. Aquí al davant, tots els dies que vindran. I allà els tindrem els Catarres, eh? De part de RAC 105, un concert espectacular un any més, on no només hi serà la formació d'Aigua Freda. Els Catarres, sí, però és que també seran els Amics de les Arts. Serà Maria Jaume. I seran els Teràpia de Xoc, Marcos amb K, amb el seu festuc. Així que no t'ho perdis, encara queda, sí. Però vaja, apunta-ho ja al calendari. Divendres 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina, de part de RAC 105, amb els Catarres i tots aquests grups. Diumenge sense drama, va. Una horeta més, 45 minuts mal comptats.
1: 608-71-7141.
0: I el WhatsApp encara el tenim obert per regalar aquestes 4 entrades de l'Aquàrium. M'has de fer un rodolí.
2: Hola, RAC 105.
0: Hola.
2: Vull entrar al sorteig de l'Aquàrium. I aquest és el meu rodolí.
0: Aviam, trempat.
2: Peixos, taurons i Vinga. Molta emoció.
0: Sí.
2: Amb RAC 105 vull guanyar el millor premi del món.
0: Perfecte, estupendo.
2: Gràcies.
0: A tu, bonic.
3: Hola, bon dia.
0: I epa.
3: A veure,
0: a veure.
3: Si algú l'ha dit, però
0: aviam.
3: Perquè vaig treballant i conduint.
0: Sí.
3: A l'Aquàrium de Barcelona, el peix neda i l'aigua sona.
0: Molt bé.
3: Vinga, que vagi molt bé.
0: Vinga, que vagi bé. A veure, aquests estan bé, però és que aquests són paraules majors. Hola.
4: Bon dia, sóc la Sílvia de Poblenou i a veure si em toquen aquestes entradetes.
0: Hola, Sílvia.
4: A veure, aviam. Us faig una mitja cançó, no sé si lliga molt, però ho intentarem.
0: Sí, sí, sí.
4: Escoltant la bona música, el dia el de RAC 105, em desperto amb energia i un somriure de compàs. Vull viatjar fins al fons del mar,
0: sí.
4: De l'aquari us he convidat, veure taurons i peixos de colors en un matí ben animat. Una forta abraçada per tothom, petonets.
0: Toma. Està molt bé, Sílvia. Està estupendo, eh? M'he emocionat i tot, eh? Estelar, la veritat que sí. Ah, aquí hi ha nivell, eh?
5: Aquí hi ha nivell.
6: Maravilloso, espectacular.
0: Doncs vinga, encara ets a temps. 608-71-741 per rebre aquestes 4 entrades per anar a l'Aquàrium de Barcelona. Envia el teu missatge, el teu rodolí o, a ser possible, el teu poema. Mentre ho fas, jo et deixo aquí amb una cançó de Cyril que va sonar i vaja, si ho va fer l'any passat. Es diu Stumbling In. Bon dijous.

0: home, si està bé això de... Si estimes algú, fes-li veure una mica. Saps el que et vull dir? Un petit senyal mai està de més. També és veritat que hi ha gent que ja li pots fer les senyals que vulguis, que no s'entera de res, eh? Que t'ho estic dient, que t'estimo, home! Doncs vinga, els Amics de les Arts. És la nova cançó que ens presenten, amb un disc que estan preparant que veurà la llum l'any vinent, el 2027, però els podràs gaudir abans, com t'he dit fa una estona, a la Mercè de RAC 105. Vinga, tornem a obrir el nostre WhatsApp.
1: 608-71-714.
0: Haig de confessar que no m'he pogut escoltar els àudios prèviament, que posaré ara, així que espero que sigueu bons i no feu borrades. Però, en fi, què ens dieu? Va, per guanyar les entrades de l'Aquàrium, simplement m'heu d'enviar un poema, un rodolí o alguna cosa semblant. Bon dia.
2: Hola, RAC 105.
0: Hola, bonic.
2: Aquest és el meu rodolí.
0: Vinga, endavant.
2: Hola a tots, hola a totes.
0: Hola.
2: Em dic Adrià i a l'Aquàrio vull anar.
0: Molt bé.
2: El meu rodolí
0: sí.
2: Ja ha començat.
0: Sí.
2: Com veieu, ja he rimat.
0: Oi.
2: RAC 105, m'agradarien les entrades per anar a aquest lloc que sembla un bosc de fades.
0: Oi, oi, oi.
2: Gràcies, adeu.
3: Està molt guai, està molt,
0: molt bé,
3: guai.
0: Molt bé.
4: Hola, hola, bones.
0: Hola,
4: Roger. A veure si ens toquen aquestes entradetes per anar amb la família.
0: Vinga, aviam.
4: Mireu, a l'Aquàrium de Barcelona volem anar perquè allí segur que ens podrem refrescar. Vinga, adeu, bon dia.
0: Adeu, bonic.
5: Estem de vacances i volem veure peixos i taurons. Ens podeu regalar unes entrades a l'aquari per disfrutar com uns campions?
0: Ei, molt bé.
5: Adéu.
0: Eh? Adéu-siau, molt bé, molt bé. Vinga, què dieu?
6: Bon dia, Héctor.
0: Hola.
6: Si a l'aquari on vols anar,
0: sí.
6: Al sorteig de RAC 105 has de participar.
0: Ara, perfecte.
6: Va, bon dia.
0: Bon dia, bonic. I també en forma escrita ens diuen per aquí, mira, aquest poema fa uns dies de molta calor. I això no es pot aguantar. Ai, ai, ai. Diu, i una bona opció seria poder-me refrescar. Sí, sí. A l'Aquari podent anar de la mà de l'Héctor Huguet i de RAC 105 entrant sense pagar. Ah, mira el que llest aquest. Molt bé. Doncs ja saps, encara mitja horeta per enviar el teu missatge i per poder guanyar aquestes entrades de l'Aquàrium de Barcelona. Tot això, home, et deixo amb Taylor Swift.

0: Rec 105 Barcelona. Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Dice Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots, sí.
21: Això és RAC 105.
22: Un besinho.
23: A RAC 105.
24: Merci, besito.
0: RAC 105. Sempre apostant per la música en català.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?
3: No podràs canviar d'emissora.

0: bueno, què vols, és estiu, no? No, però s'ha de dir que els meteoròlegs destaquen que fa més calor de l'habitual i de la que hauria de ser, eh? Banda Neon, Buhos, Mon DJ, Tim Pum, El Ventilador, una de les grans sensacions d'aquest estiu, sens dubte, i te la proposem en els últims minutets de matina d'estiu. Què tal va, família, que t'acabes de connectar? És molt tard, sí, però és estiu, i potser tens vacancetes, més que merescudes. Així que va, benvinguts, benvingudes, sigui quin sigui el teu cas, vagis a la platgeta o treballis. Simplement el que busquem avui són rodolins.
1: 608-71-7141.
0: I en joc 4 entrades per l'Aquàrium, rodolins o poemes, com en el que ens fa arribar la següent oient. Ens diuen, soc la Carme de Pallà. Ja. Us envio un rodolí per les entrades de l'Aquàrium. I diu el següent. No sóc la Rosalia cantant la Perlarium. Hòstia, tu. El nivell és alt, eh? Em poso el ventilador si sento calorarium. What? Què? I no em mullo la samarreta si vaig a l'Aquàrium. Molt bé, molt bé. Està bé, Carme, està bé. Què més tenim per aquí? Hola! Ai, espera, potser que pugi al canal, no? Estaria bé, ara sí.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: Soc el Josep de Fonollosa.
0: Què tal?
2: I jo tinc un rodolí que sempre li dic al meu fill.
0: Aviam.
2: I és aquest. Abans d'anar a l'Aquàrium de Barcelona,
0: sí?
2: Fes cacona.
0: Hosti, tu. Aquí hay nivel, també, eh? És Góngora l'Oscuro, eh? És que miedo, tu. El 608-7741, bon dia.
3: Bon dia, soc la Xana.
0: Hola.
3: I ara la mama es diu la rodolí.
0: Rodolí. Oh.
4: Bon dia.
0: Hola.
4: Aviam, el rodolí és... La Jana, amb aquesta calor,
0: sí?
4: Escolta el RAC 105 amb molt d'amor.
0: Molt bé.
4: I si ens toca una bona diversió,
0: sí?
4: Refrescarem l'estiu amb molta emoció.
0: Espectacular.
4: Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
5: M'emociono.
0: Moltes gràcies a tu, a la Jana i a la mama, que ha fet aquest rodolí per tenir opcions d'anar a l'Aquàrium de Barcelona quan queden 15 minuts per les 12. Va, bon dia, família. De seguida veurem qui s'emporta aquestes entradetes. No sé encara com la regalaré, eh? No sé si faré sorteig o simplement l'àudio que ara miri que m'agradi més, però bueno. En fi, que d'aquí uns 10 minuts sortim de dubtes. A tot això et presento de seguida una cançó d'aquelles ben canyeres, de les originals, de les primeres, de David Guetta. Farem sonar aquell mític Love Don't Let Me Go. Abans, Ed Sheeran, sempre present a l'antena de RAC 105 en aquesta ocasió.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, perquè, escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: Aquesta no ens l'esperàvem, eh? Alfred García ha deixat de banda la rumbeta, apostant per aquest so més electrònic, fresquet, Tropical House, i això que es diu vine'm a buscar. Aprofito per dir-li a l'Arnau Molet. Arnau, vine'm a buscar. Vine'm, home.
1: Ets molt mala persona, eh? Perquè m'has dit, vols parlar? I t'he dit no.
0: Home, la cançó es diu vine'm a buscar. Havia d'aprofitar.
1: Doncs va, ja sóc aquí. Vinga, què? M'he posat els auriculars i tot.
0: Va, recordar-li a la gent que d'aquí 3 minuts i 20 segons entres en directe per la ràdio de Catalunya, vale?
1: Sí,
0: anem a descobrir qui s'emporta el premi a les entrades de l'Aquari. Molta gent ha enviat missatges a aquest número.
2: 608-71-714.
0: I continuen arribant, la veritat, però ja tenim un guanyador, o guanyadors en aquest cas, que és aquesta família. Aviam què et sembla, Arnau Molet. Havíeu d'enviar un rodolí?
3: Hola, bon dia.
0: Hola.
4: I en Marc.
3: Hola. I us hem escrit aquest rodolí.
0: Vinga.
3: A veure si us agrada.
0: Aviam.
3: A l'Aquarium de Barcelona hi ha un món sota la mar, amb peixos de tots colors que ens conviden a somiar. Héctor, fes-nos aquest regal, que ens faria molta il·lusió. 4 entrades per gaudir d'una aventura ben especial. Raxen 5, fes realitat el nostre desig. 4 entrades ens farien molt feliç per descobrir l'Aquarium plegats i viure un dia de mar i somnis compartits.
1: Wow.
3: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Home, és una currada o no, Arnau?
1: És que Miquel Martí Pol al seu costat crec que es queda curt.
0: A més, diu, hem fet un rodolí. Què rodolí? És un poema.
1: Mare de Déu,
0: és
1: però si podíem fer un llibre.
0: Vinga, doncs, les entrades de l'Aquarium van per vosaltres. Recordeu, cada dijous, entrades d'Aquarium. I els divendres demà regalem entrades per Marilyn Land. I aprofito per dir que els divendres, aquí a RAC 105, fem el dia de l'acudit, d'acord? Així que si vols pensar algun acudit, doncs mira, tens tot el dijous per anar pensant en acudits i fer alguna cosa mínimament decent per riure demà tots plegats. Va, ara us enviem les... m'envio les dades per fer-vos arribar les entradetes i Arnau Molet, tu t'hi poses d'aquí un parell de minutets.
1: Sí, home, de seguida.
0: I us deixo amb els Coldplay. Brutal. Arribem a les 12 amb els britànics i amb això que es diu A Sky Full of Stars, eh? Ah, ahir, i Of Eclipsis. Sí, sí, sí.

aquesta nova hora. Anotar, es diu Talk to You. I ens hi posem després de l'Héctor Huguet, després del matí d'estiu, que demà torna, demà divendres ja, eh? Sembla mentida, tu. La teva música amb Arnau Mulet. I no, no s'ha acabat el món, ha passat l'eclipsi, i ara ja, doncs, escolta'm, tota la normalitat, i nosaltres que continuem repartint èxits. De seguida passarà per aquí l'Enric Font amb el Breathless. Hola, Bibi Rexha, però abans recuperem aquesta meravella d'Adele. Vinga, va, salutacions a l'Arnau Mulet. There.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra, ve a Tanac Carrefour.
3: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
4: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Perdona, tindries lloc per dos?
7: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
6: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

I d'aquesta manera, Chapel Roan es donava a conèixer tot el món i també aquí a RAC 105 amb aquesta que es diu Good Luck Babe, una cançó que, en fi, passarà la història de la música pop contemporània. Continuem acompanyant-te des de RAC 105 i atenció, perquè ara tornem cap a casa, tornem cap a Catalunya. Un artista sorgit d'Operación Triunfo i que, escolta'm, la cosa li està anant molt bé i, de fet, és el primer concursant d'aquest programa que la primera cançó que treu després de sortir és en català. Aquesta, però, és la segona. És Max Navarro i amb això que ja coneixes i que es diu Inigualable, sona per tu aquí a la teva música, a RAC 105. Clar que sí, home, puja volum.

0: Una cançó que parla del bàsquet, bàsicament, aquesta de Katy Perry, que es diu Swish Swish i que incorporava un ball molt mític que l'Héctor Huguet ha entrat aquí a l'estudi fent-lo. Héctor, me l'hauràs d'ensenyar aquest ball que fas tan característic.
1: Sí, home, no? Sí, va ser un estiu practicant moltíssim.
0: Sí, molt bé. Els nens ho fan molt bé, això. Els que passem dels 30 ja costa una mica més. Bueno, escolta, em t'he d'explicar una cosa que val molt la pena, perquè l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més ben valorades a tot l'estat. Sí, sí, a tot l'estat, I si a més et canvies a Línia Directa, et milloren el preu de la teva assegurança de moto directament. Pren nota, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700, lineadirecta.com. El valor de ser directe.
2: Piri, piri, piri.
3: RAC 105.

0: Rec 105 Barcelona. A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
1: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
0: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
2: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
4: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

Doncs aquí té The Swims dient que es pensava que ho sabia tot, que era un Mr. Know-it-all, fins que doncs, va aparèixer aquella persona a la seva vida que li va capgirar tot el seu món. I a partir de llavors, doncs, en fi, va haver de tocar de peus a terra. Va, que mira, 3:15 del migdia i ara anem a recuperar una d'aquelles del record, un remember en majúscules d'un artista que, per cert, quan vulgui pot tornar a treure cançons. Perquè des de fa uns quants anys només es dedica al seu negoci cosmètic. Suposo que saps que estic parlant de Rihanna. En aquesta ocasió, una cançó del 2011 al costat de Calvin Harris. Que bé que sona aquesta. We Found Love, a RAC 105.

0: L'original sona d'escàndol, eh? Però amb aquesta versió de DJ Tiesto, per mi encara la millora fins i tot. És la cançó de Tom O'Dell, es diu Another Love, i sona una vegada més aquí a RAC 105. Camí de la una! Això no para!
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Anem a per una novetat de Zara Larsson, la sueca, que ens arriba amb aquesta cançó que es diu Midnight Sun i que, escolta'm, ens va com en ell el dit després de l'eclipsi d'ahir, no?

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
3: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
4: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
3: Bona fórmula, eh?
4: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
5: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
8: Oi,

0: fred que m'ha agafat.
1: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
0: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: A veure, comparteixen moltes coses, eh? Comparteixen l'actitud, comparteixen possiblement el talent. I també l'estil musical era una cosa, doncs, inevitable que col·laboressin Madonna i Sabrina Carpenter.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet.
0: Amb Bring Your Love, que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet en rigorós directe en aquest 13 d'agost. En passen 4 de la 1 del migdia. Aquí estem, eh? Com sempre, amb bon rotllo, bona música, ets el lloc correctíssim. Això que diem, eh? Que no canvis de diala. Perquè si no et perdràs, mira, la Shakira i Burna Boy, que ja el tenim per aquí preparat, també Imagine Dragons, o també Ginestar. Amb aquesta meravella, tot el que ens queda...

0: Queda aquest estiu. Descansa. Treballa. No! O fes el que puguis.
1: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
2: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
8: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès. Carglass com...

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? És la Rey. Amb aquesta cançó que ha trobat ja doncs el seu lloc al món de la música i li està funcionant la mar de bé, la veritat. Artistes en majúscules que també va passar per Barcelona fa uns mesos. Va oferir un concert que alguns diuen que va ser una autèntica obra mestra, tot i que també diuen que parla molt. Entre cançó i cançó diuen que parla molt i, en fi, sigui com sigui, una cantant amb un talent enorme, com la que arriba a continuació. Ella és Carly Rae Jepsen i amb aquesta cançó doncs se'ns posava tots a la butxaca fa uns quants anys. I Really Like You, a RAC 105.

Ei, quin bon rotllo aquesta cançó de Doctor Prats que es diu Energia. Ai, sí. A veure, anem a tot arreu amb presses, eh? Però saps què és el que no espera? La teva salut, per això, l'assegurança de salut de Línia Directa et dona accés directe als millors metges i hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada. Amb menys esperes, va trucar als 917-700-700 o entra a lineadirecta.com, 917-700-700 o lineadirecta.com. I recorda, la teva salut no espera. Direcció dos quarts de dues del migdia. Els que no esperen tampoc és Tiesto i Karol G. Això es diu Don't Be Shy.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.

Que no l'hem ballat ni res aquesta, de Mohombi. Es diu Bumpy Rides. I escolta'm, una d'aquelles que té rima, que té rotllo, que per això te la proposem a RAC 105, perquè ens motiva, i a més, en un dijous com avui, encara més, tu, sí. Perquè per molta gent és vacances, per molta gent tant és que sigui dijous, tant és que sigui dilluns o diumenge, però pels que treballem, doncs mira, és important. A més, em consta que hi ha molta gent que aquest divendres agafa vacances, eh? Sí. RAC 105. Per tant, a celebrar-ho.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

Doncs a veure, tothom diu que el nou disc d'Olivia Rodrigo és boníssim. Si ho diu tothom, per alguna cosa serà, no? I escolta'm, jo dono fe. Sí. El disc és boníssim i tot el que ens va traient també ens encanta. Això era Drop Dead, un artista que, per cert, li encanta Barcelona, eh? Sí. La vam tenir per aquí una setmana pràcticament de turista i va anar també a un partit del Barça. Ara, talent de casa. Soc un bohemio. Apunta't bé, això, eh? Un dia qualsevol d'agost, com avui. Sí.

0: És la Kylie Minogue, que amb aquesta cançó que es diu Padam Padam, artista que sí, que té una cartera d'èxits brutal i que segueix demostrant de què és capaç, perquè ens va traient cançons noves que també ho peten, com aquesta, eh?
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Direcció a les dues. Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: A veure, fan molt millor ells, eh? Sutherland, amb Paula Cubs, amb aquesta cançó que s'ha viralitzat moltíssim a les xarxes. Sí, tothom la balla, tothom la canta, tothom la sap.
1: La teva música, amb Arnau Mulet.
0: Es diu Tututuru. Arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més, eh? 13 d'agost, sí. I aquí estem, aquí seguim. Sempre al teu costat, RAC 105. No et fallem mai. RAC 105. I ara és el moment d'una artista que, per cert, fa poc va fer un escrit al seu X, al seu antic Twitter, dient que la música no li interessava gens i que no voldria tornar. Estem parlant de Britney Spears. Això es diu Tòxic.

0: La teva música.
1: RAC 105. Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't amb firmes com Bimba i Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Verisure.

0: Doncs a veure, hi ha gent que està tenint uns diumenges sense drames importants perquè estan de vacances, sí. Ara, quan tornes a treballar, la cosa canvia una mica. El diumenge a la tarda dius, ai...
1: Els dies que vindran...
0: Sí, demà he d'anar a treballar. En fi, els Catarres, que per cert, estaran a la Mercè de RAC 105, 25 de setembre, Avinguda Maria Cristina. Si vols conèixer tot el cartell, segueix-nos a Instagram. Allà ho podràs conèixer tu. Serà una festassa, ja t'aviso. Ara Coldplay, We Pray.

Sound of Legend versionant aquesta cançó clàssica, es diu San Francisco. Ho va patar molt a finals dels 60 i després evidentment se n'han fet moltíssimes versions, eh? Aquesta n'és una que també doncs està funcionant molt bé aquest 2026. Va, que arribarem a 2:45 i ho farem amb aquesta meravella de Daft Punk, un duet de DJs, productors francesos que ens van abandonar, sí. Esperem a veure si algun dia poden tornar. De mentre anem recuperant clàssics com aquest Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més Rec 105.

Avui, 13 d'agost, és el Dia Mundial dels Esquerrans, sí. I una artista que és esquerrana és Miley Cyrus. Sí, sí, t'hem compartit un reel, no un reel, un carrusel, al nostre Instagram, @rac105. Ella en forma part i n'hi ha uns quants més. No sé si ho sabies o no ho sabies, però et recomano que te'l miris, home. I si no en segueixes, doncs ara és el moment. Ara Miles Smith, no tinc molt clar si ell és esquerrà o dretà. En fi, això es diu stargazing. Ho busco.

Els tiets aquí recordant-nos que les coses més senzilles de la vida a vegades són les més importants, no? Amb aquesta que es diu Era això i que probablement s'està posicionant com una de les cançons en català més importants d'aquest estiu del 2026. I per això, evidentment, te la proposem també aquí a RAC 105. Va, que això no s'atura i ara arriba Camila Cabello amb aquesta cançó que ens deixa un missatge també molt clar. I és que no marxis encara, don't go yet!

0: Joe Kiri, amb aquesta meravellosa cançó que va ser la primera que li vam conèixer.
1: Amb Arnau Mulet.
0: De fet, a veure, és un artista que ja el coneixíem de la pantalla, eh? Sí. Perquè surt de Stranger Things. El que no sabíem molts de nosaltres és que també es dedicava a la música. I aquesta cançó la va publicar abans de sortir a la sèrie. Però ara, evidentment, s'ha viralitzat moltíssim. Va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. En passen 3 de les 3 del 13 d'agost. Ara, If You Ever Meet Again.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Please welcome Olivia Dean.
1: Aquest és el So Rock 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra, ve a Tanac Carrefour.
3: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
0: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
4: Siri, posa RAC 105.
5: La teva música.
4: Microones, posa RAC
5: 105. 105.
6: Aspiradora, posa'm RAC 105.
5: La teva música.
0: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
8: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 700 144.
8: Mary Short.

Ei, música electrònica de qualitat per gent de qualitat, com sempre, aquí a RAC 105. Aquesta és de Another, sí, es diu Talk to You, i és una de les importantíssimes també aquest estiu del 2026, que jo crec que recordarem durant tot l'any, eh? Possiblement encara soni el 2027, mira què et dic. Mira, com per exemple va passar amb una cançó de Figaflauas, que en el seu moment va ser molt popular, es va convertir en un gran èxit aquell estiu. Després la vam continuar escoltant i encara segueix sonant. Crec que sí. La Marina segueix morena, tu.

0: Doncs mira, més clar, aigua, eh? Si no t'agrada, no miris. Bàsicament és el que ens diu Aitana en aquesta cançó, que diu que ha tingut una connexió psíquica i que creu que la cosa anirà bé i a més.
1: La teva música.
0: Pràcticament dos quarts de quatre. Bruno,

Killers, que jo crec que amb aquesta cançó van tocar el cel de la fama internacional, eh? Sí. I no m'equivoco, crec, si dic que és la seva cançó més coneguda. Es diu Human. I sona també, evidentment, aquí a RAC 105. Un missatge molt filosòfic. I a veure, l'endemà d'un eclipsi total, la cançó que arriba a continuació també ens va bé. RAC 105. Perquè, per sort, no s'ha acabat el món, eh? És Miley Cyrus, End of the World.

Déu-n'hi-do quin parell que s'han ajuntat en aquesta cançó, eh? O més ben dit, es van ajuntar en el seu moment, perquè ja té uns quants anys. El seu Bang Bang, estem parlant ni més ni menys que de Jessie J al costat d'Ariana Grande, dues veus potentíssimes que juntes quedaven la mar de bé i que ens van deixar aquest gran èxit. Superant el punt de 3:15. Ara és el moment de Maria Jaume amb aquesta meravella. Es diu Festa i Drama. L'escoltarem en directe, el 25 de setembre a la Mercè.

Doncs sembla que li ha tocat la loteria a Josh Fawaz amb aquesta cançó, perquè ho està patant a tot el món. Ell ha anat comprant números, sí, perquè ha anat fent versions d'altres cançons també, però aquesta s'ha viralitzat, i de quina manera. Es diu Like a Prayer, evidentment. És la cançó original de Madonna, que li ha donat aquest aire diferent, aquest aire especial, i que li ha funcionat molt bé. Va, que em sembla que jo em vaig acomiadant. Salutacions a l'Arnau Mulet, demà més, després del matí d'estiu. Ara la Nayara Fernández, que ja agafa el relleu. Apa, que vagi

0: Toda DJ Go Shy, Jason Derulo y Melody.
1: Amb Nayara Fernández.
0: 4 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández, benvinguts un altre cop més aquí a La Teva Música, a RAC 105. Jo estaré de 4 a 9 com sempre acompanyant-te amb els millors temes de tots els temps. RAC 105. Com aquest d'aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana. El punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Verisure.

0: Fas tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, és el que ens donarà Marcos amb K. Quin, quin dia? El 25 de setembre i a on? Us preguntareu. Doncs a l'Avinguda Maria Cristina, celebrant la Mercè de RAC 105.
1: Un xarro!
2: La teva música.
3: RAC 105.
0: I nosaltres seguim en aquest cas amb una cançó que uneix diferents cançons de diferents èpoques d'Elton John per crear aquesta base pop i disco. Parlem de Cold Heart.

donar-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins

0: claríssims després dels èxits, com Los Control, ha decidit marcar l'inici d'una nova i ambiciosa era musical per l'artista amb aquesta cançó, que té com a títol Mr. Know It All.
1: RAC 105.
0: I que aquí no pari la música, en aquest cas, amb aquesta versió de Zoilo, juntament amb Aitana i el seu Mon Amour.

tema aquí amaga una de les polèmiques i secrets de la indústria pop més sonades de tota la dècada, perquè resulta que la cançó va ser coescrita a temps per Taylor Swift, que en aquell moment era la parella de Harris. Utilitzar un nom fals en els crèdits, perquè el que no volien era que aquest romans que tenien acaparés l'atenció de la música, però mira, va sortir un bon tema que té com a títol This is what you came for. I d'aquesta col·laboració internacional, Calvin Harris i Rihanna, passem a una col·laboració d'aquí, de casa. Són la Fumiga i Figaflowers, que fa molt poquet, fa potser un anyet, va, ens van portar aquesta cançó. Perquè què passa a l'estiu? Doncs que a l'estiu no dorms, així que, com diuen ells, ja dormiré, tu.

0: Va saltar la fama als 10 anys al guanyar el concurs Talang, la versió sueca, que tots coneixem aquí com un Got Talent. És Zara Larsson, que fa 6 anyets ja ens portava el que es diu Midnight Sun.
1: RAC 105.
0: I res, queden potser uns 15 dies, 20 dies perquè acabi l'estiu realment i que tothom comenci al col·le. Així que encara a RAC 105 estem pensant quina és la cançó d'aquest estiu. RAC 105. Una de les propostes és aquesta, que s'aturi el temps.

t'imagines que estàs al teu casament i de sobte apareix Maroon 5 a cantar-te una cançó i és aquesta, Sugar. Doncs això va passar realment perquè la banda es va presentar per sorpresa a diferents casaments reals en Los Angeles per tocar la cançó en viu.

contents perquè siguin aquí a les 5 de la tarda. A RAC 5 de seguida, Tamiano David, Tyla i Nate Rogers, que ens porten el seu Talk to Me. Però abans, una banda que li queda molt poquet per acomiadar-se de nosaltres. Són Oques Grasses i el seu Torno a ser jo.

0: teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: No tenim New Religion, però sí que tenim nova hora, no? Aquí, a l'Accent 5. Salutacions a Nayara Fernández. Són les 5 i 3, 5 i 4 ja quasi, d'aquest dijous 13 d'agost. I per animar-lo tenim aquesta col·laboració de Pitbull juntament amb John Ryan, que es diu així, Fireball.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: La teva música.
1: RAC 105. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Saps quin dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
3: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
2: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
3: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
2: Important, en un refugi climàtic natural.
3: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
4: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
1: Mary Shore. La teva música.

encara no és diumenge, falten res. 3 dies perquè ho sigui. I un dia perquè comenci per fi el cap de setmana, què? Com heu passat aquesta setmana? Se us està fent llarga? Perquè a mi, una miqueta, la veritat. Però aquí a RAC 105 tenim la millor música perquè se't faci una mica més lleuger. Que vindran RAC 105. Com la que ve ara de Lady Gaga, que és un èxit que aboca la seva etapa clàssica del 2009 i es diu Abracadabra.

d'energia, d'activació i de que s'ha de ser feliç a la vida. Qui ja és un himne és aquesta de Gala. És un himne de l'Eurodance, que defensa l'amor, la llibertat i la riquesa mental davant del materialisme. I si no sabeu com es diu, jo us ho dic ara mateix. És Freed from Desire.

0: Rexem 5 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons Andorra.
1: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Peralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Per trobar bona música...
4: Hola, sóc el Guillem de Mugós.
5: Dice Locarti.
6: Mi penya del Raxen 5.
7: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
8: Família de Raxen 5.
9: Som els Catarres.
10: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
11: Som els Tiets.
12: Sóc el Migui Núñez.
13: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
14: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
15: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
16: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
17: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?
18: No cal creuar mig món.
19: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
20: Un petó i una abraçada, família.
21: Un petonet de part de tots, sí.
22: Això és Raxen 5.
23: Un besinho.
24: A Raxen 5.
25: Merci, besito.
26: Raxen 5.
0: Sempre apostant per la música en català.
27: Raxen 5.
26: No podràs canviar d'emissora.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb la podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: La teva música.

The Weeknd ens segarà, sí, sí, però quin dia? L'1 de setembre que estaran a l'estadi olímpic Lluís Companys en la seva gira. Jo tinc moltíssimes ganes de veure'ls. I mira, també, qui tinc moltíssimes ganes d'escoltar és els següents artistes. És un grup d'aquí, de Catalunya. Són els Figaflowers. Que ens porten a la fresca. T'espero.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: I va, que nosaltres seguim, en aquest cas, amb Harry Styles, que hi en regalava a Mèxic un concert ple de pluja i també de cançons com aquesta, Late Night Talking.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el so

0: Això sí que és un podcast, tu.
1: Mare meva.
0: Mira, concretament 6 minuts i 12 segons.
1: Dios mío, és gravíssim.
2: Si en vols més, el 31 d'agost de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font.
3: Va, que ja tarda.
2: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons. A la meva...

0: la teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: Aquí teníem a Noter amb el seu Talk to You. Són les 6 i 2. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estem amb la teva música. 3 horetes més, com sempre. Tenim música internacional, nacional i de totes les èpoques i de tots els temps, com el que ve per aquí, que és Katy Perry. Recuperant aquest Last Friday Night.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 25 d'agost.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: La teva música.

que nosaltres escombrem una mica cap a casa, va, que ja toca. Amb Joan Dausà i Mama Duixa. I el seu papi posa'l al disc.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: Casa Besa. Inflo. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Láser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
8: Carglass canvia. Carglass repara.
9: La temporada passada, al Ja Tardes,
10: ens ho vam passar molt bé.
11: Que m'ha fet gràcia, mira.
12: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ Cini.

0: que tiene un gran...
1: ¿Qué? Vale, ya, ho tallem aquí perquè...
2: I amb vos més, el 31 d'agost, de 5 a 9, a RAC 105, amb Enric Font. Va, que ja tarda!
3: La teva música.

Ai, que maca aquesta col·laboració de Lady Gaga i Bruno Mars, el Die With A Smile. I és que sí, clar que sí que moriríem pels vostres somriures. I d'una balada passem una...

0: anys que podem gaudir d'aquesta cançó d'Imagine Dragons, anomenada Bones.
1: RAC 105.
0: I també ara recuperem fa 15 anys d'aquesta cançó, són els Maroon 5 i Christina Aguilera, que ens porten el que es diu Moves Like Jagger.

clàssic Vull estar amb tu dels Catarràs, però en aquest cas amb una triple col·laboració de Stay Homes i Zo. I clarament volem estar sempre amb ells. I de fet, mira, ho estarem el dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina celebrant la Mar

nacional d'aquí de casa, passem a una molt més internacional. Speedball i Neyo. Amb el seu Give Me Everything. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: teva música
1: amb Nayara Fernández.
2: La 7 i 3 d'aquest dijous ja 13 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Ens queden dues horetes de gaudir de la millor música, de la teva música. L'artista que ve ara és Ariana Grande, que s'ha retirat un temps

aquí a Barcelona, al Palau Sant Jordi, que està 4 dies. I qui també tenim ganes de veure aquí al Palau Sant Jordi és Dua Lipa, amb cançons com aquesta, aquest hit, Dance and

0: Rec105 Barcelona.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
3: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més Rec 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: I aquesta història no, aquesta cançó també passarà a la història és de la Fumiga, juntament amb els Tiets, i es diu així: les coses han de passar, no?
3: Què estarà pensant encara?

va sortir Taming Pala i Jenny, aquest Dràcula, un fenomen viral massiu a les xarxes socials, i també va trencar rècords al convertir-se en una de les primeres col·laboracions d'una solista K-pop en dominar les llistes globals. I d'una cosa així que és més electropop psicodèlic amb el pop global, tenim a Ivan Gergo, que ens porta una cosa més calmadeta, no? Perquè ja ens estem apropant al vespre, així que necessitem calmar una miqueta les energies aquí a RAC 105. Així que us proposo aquest Des de lluny.

0: Day Joe. Actual 21 a Bèlgica amb cançons com aquesta, End of Beginning.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Doncs última hora aquí a RAC 105, perquè sempre estem de 4 a 9. Soc la Nayara Fernández i, com sempre, la millor música de tots els temps. Com aquesta col·laboració de Jack Jones i Ray.

0: Quina sort que els Catarràs hagin tret aquesta cançó, aquest èxit, aquest hit, que es diu Diumenge sense drama.
1: Tots els dies que vindran. RAC 105.
0: Ara, Marc Àmbor, amb aquesta cançó tan maca, Belong Together.

0: quina veu que té Teddy Swims, la veritat. Sempre et sorprèn en qualsevol cançó, com aquesta d'aquí, que és nova, de fa uns 3 mesos. Que té com a nom Mr. Know It All.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: De seguida tindrem a Taylor Swift i el Blank Space, però abans un altre artista del pop, Ariana Grande i el seu Break Free.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Per trobar bona música.
3: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
4: Sí, Locarti.
5: Mi penya del RAC 105.
6: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Família de RAC 105.
8: Som els Catarres.
9: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
10: Som els Tiets.
11: Sóc el Migui Núñez.
12: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
13: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
14: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
15: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
16: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
17: No, no cal creuar mig món.
18: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
19: Un petó i una abraçada, família.
20: Un petonet de part de tots cinc.
2: Això és RAC 105.
20: Un besinho.
2: A RAC 105.
21: Merci, besito.
2: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

0: teva música.
1: Teníem una Taylor Swift que va crear aquest tema per burlar-se de la imatge que els mitjans de comunicació havien construït sobre ella. I després, el següent artista és Ed Sheeran, amb una alegre celebració de l'amor que creua fronteres i també un

0: Vosaltres sí que sou inigualables. Moltíssimes gràcies un cop més per escoltar-nos aquí a RAC 105. Jo em vaig començant acomiadant perquè queden 10 minutets perquè siguin les 9 de la nit.
1: La teva música. RAC 105.
0: Demà, més i millor, soc la Nayara Fernández. Us deixo amb Sant Giovanni, Aitana i Mariposas. Adeu, adeu!

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol

0: RAC 105, la ràdio dels teus artistes preferits.
1: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
2: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
2: RAC

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 13 de setembre de 1944.
1: I el número de la sort, el...
2: 11.
1: Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
0: La teva música.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: la temporada passada al Ja Tardes.
1: Ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts. Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu. Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb el Ricón. Va, que ja t'ha.
3: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
4: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
5: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
3: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
5: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?